0: Mira.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Obre la porta a noves oportunitats amb el Centre de Formació Salgar. A partir de setembre tenim formacions gratuïtes finançades pel SOIP amb la participació